0: massa sabrosa.
1: Vols un fin d'intens? Dóna-li play a Flash FM.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: No s'atura.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
5: Flash!
6: Can't wait! Miss International. It's another one.
7: It's another one.
6: Tampa Kurhat. Trouble Kush. It's another one.
7: It's another one.
6: What?

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.

0: buit.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Escoltes Flash FM Andorra 93.8.

0: 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
6: Ja. Yeah. L'animal.
7: Fulanito.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: 8. I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
1: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.

0: 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: un 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: debut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1.
1: Ai, mareta.
0: Comença el Calibre 45.
1: Som-hi, va!
0: Amb Edgar Manchado.
1: Doncs com cada dissabte, no? Al final, dissabte és dia de llista, dia de Calibre 45, dia de saber quin és el número 1 de Flash FM, quina serà la cançó més important d'aquests propers 7 dies. Fa dues setmanes que regna el nostre calibre Don Ugel. Des de França i cap al món sencer, el mateix artista que en el seu dia ja ens va portar aquell Jamaica Bam Bam. Ara lidera amb el Movimiento de Sun. No sabeu quina és? No sabeu quina és encara? Mare meva, però si és boníssima.
0: Número 1.
1: Aquest ha estat el nostre número 1, Ugel, Movimiento de Sun.

0: 21 de Sant, veurem si avui cau una tercera setmana o no consecutiva com a número 1 de Flash FM, el so d'Urgell, a través d'un dels temes de l'estiu, sense cap mena d'adopte, no només a Flash FM, sinó arreu d'Europa, Moving to the Sun. O si hi haurà alguna altra cançó que pugui fer-se amb la medalla d'or del nostre chart, Quevedo, en té dues, el Golpito, la Graciosa, també podria ser-ho Mike Towers, podria ser-ho Dai Dai de Shakira i Burnaboy, que encara no ha estat número 1, amb el Dai Dai. Nico, dale, dale, let's go. Bueno, ja ho veurem, ho sabrem minuts abans de les 9 del vespre. Avui tenim un munt de cançons que baixen, alguna que puja, algunes que mantenen calaix. Tenim una novetat en llista, un megacrack, 7 cracks de la setmana, un número 1. I un aspirant a entrar al nostre calibre, que avui encara no ho farà. Ho anirem desgranant tot de mica en mica. Sentirem Remembers. Què liderava Flash FM tal setmana com aquesta? Passaran moltes coses. Ai, tenim un bolo a Cadaqués, oi, aquesta nit? Sí. Enviem a l'Héctor i a Miquel González a Cadaqués. Nascut entre Blanes i Cadaqués.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Anem a donar-li el reset. Tanca la llista aquesta setmana el nostre rècord de permanència.
1: 45.
0: Manté calaix després de 76 setmanes a llista, BL i Huesco, amb la plena. Era la niña.

0: és més d'un any. Està més d'un any dins la nostra llista. De tela. Abans sentíem també el Me Mareo Cuando Te Veo, que en baixa dues, i ara el que fem és sortir del nostre calibre per anar a buscar tot un Remember, tot una cançó que passa al Hall of Fame de Flash FM. Una cançó que era número 1 d'aquesta emissora, tal setmana com aquesta, però de la temporada 2013.
1: Al calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: La setmana com aquesta, el 2013, liderava Geo da Silva amb aquest tros de tema, tros d'èxit d'aleshores.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
3: Come on,
4: let's go,
3: let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits, fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
5: Flash.
0: El poder del ritme.
6: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa allò que entre les defenses busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
7: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
8: 86 22 88.
9: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: La llista definitiva al

0: el so del nostre company, en Sergi Domena, amb la seva última producció, la més nova, són al costat de David. La tenim de baixada aquesta setmana, això que es diu molt malament, en baixar una, la seva novena setmana en llista.
1: 41.
0: I per aquí el que tenim és el so de Clarence a través del seu Love, una cançó que també baixa una passa fa 40 setmanes que és entre nosaltres.

0: Una patacada aquesta setmana per Flashy Ice Cream a través del seu Imagina, una cançó que fa 12 setmanes que ens acompanya. Cinc avall pel so en català, menys mal que més amunt trobarem el seu Dorayakis d'aquí una estona.
1: 38.
0: Una que baixa també és aquesta de Manuel Turizo, en baixa una, però amb el seu Por un pendejo no se llora. 29a setmana en llista. Otra.

0: L'altre en català dins la nostra llista, un pèl més de sort, té aquesta, la Dani Six, It's Kid, que està de pujada, en puja 3. Fa poquet que és entre nosaltres. De fet, la vam conèixer la setmana passada. La setmana passada va entrar a la nostra llista, segona setmana llista, per això que es diu, repeteixo, que s'aturi el temps. I sí que anem a aturar-lo ara mateix, literal, perquè el que anem a fer és anem a tirar enrere fins al 2014, és a dir, 12 anys enrere, per recuperar, compte això que us vaig a dir, sembla, parece meme, però és anècdota. Tal setmana com aquesta, fa 12 anys, aterrava Flash FM el primer número 1 de J Balvin.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: No l'assignava Sol, l'assignava Amina, i era això que es diu Cola Song. Però sí, efectivament, també corria ell, J Balvin. Tal setmana com aquesta, fa 12 anys. The business, let's

0: record desbloquejadíssim, i és que no sembla que hagin passat 12 anys que aquest Cola Song fos número 1 de Flash FM. Ho seria tal dia com demà, però de fa 12 anys. Tornem a entrar dins la nostra llista, va!
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: Amb un tema, amb una proposta que es manté igual, ni puja ni baixa.
1: 35.
0: Estiu 22, molt ben acompanyat de Henry Méndez. Quina dupla, mare meva. Setena setmana en llista, per això que es diu El Xiringo. Volums amunt.

0: 20 setmanes que ens acompanya, fa 20 setmanes que és entre nosaltres i li toca ja baixar amb baixar dues aquesta setmana, aquesta de Tini, l'última que ens porta a l'Argentina, al costat de Ulises Bueno, es diu Dos Amantes.
1: 33.
0: Més setmanes fa que és aquesta entre nosaltres, un total de 44. Golden, Manteca Lash, des d'aquí Pop, Demon Hunters.

0: És una de les importants d'aquesta setmana.
1: Nova entrada al calibre 45.
0: Ja forma part de la nostra llista. La setmana passada era aspirant i ara ja és cançó de ple dret dins el nostre chart. Sí, sí, es diu Ozuna i Omar Cous amb aquesta nova col·labo que la setmana passada entrava com a aspirant, com a candidat a entrar en llista i tanca el cercle convertint-se en una de les 45. Si dèiem al principi del programa que sortia el so de Bela i Quevedo amb el seu Jo i tu després de 58 setmanes, surt una, vol dir que hi ha una que entra i ja l'hem trobat. Ja és aquí, ja hem arribat. Calaix número 32 per Sisi. Ozuna i Omar Cous, us fareu un far de sentir-la al llarg de les properes setmanes. Ens apropem de mica en mica al punt de les 7 aquest vespre de dissabte, 22 d'agost. Hem de sentir més Remembers. Hem de trobar encara el nostre mega crack que no ha sortit. Això sí, tanquem hora amb una de les cançons més mítiques de tota la història de la música en català, ara remesclada per la Su i Mon DJ.
1: 31.
0: I la veu regravada de Gerard Quintana, representant Sopa de Cabra en Baixa Una, amb Camins, Somnis i Promeses.

A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: destacament adulte, una de les music sessions de Bizarrap que passaran a la història. Aquesta, la número 0, al costat de Daddy Yankee. Aquesta setmana en baixa dues. De la 28 passa la número 30, una cançó que fa 41 setmanes que ens acompanya i que, escolta, per què no fer-la sonar aquesta mateixa nit a Cadaqués, Festa Flash, que espera Miquel González i Electro Ortega a la plaça del Passeig. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Entre Miquel i l'Héctor, un està més tocat per la tramuntana que l'altre, per un tema de proximitat. Per tant, us hi esperen amb tota la nostra música i amb samarretes de Platja FM, que a més són noves, les vaig veure l'altre dia. Són xulíssimes. Jo no en tinc. Només us dic això. Per tant, rifeu-vos-les, que hi ha alguns aquí a la ràdio que no en tenen. En fi, família, abans de proseguir amb el nostre calibre, si abans de les 7 descobríem l'única entrada en llista que tindrem aquesta setmana, que és el nou projecte d'Ozuna i Omar Courts, que es diu Zizi, hi ha una cançó que surt. I la cançó que surt aquesta setmana és un tema que fa 58 setmanes que era amb nosaltres i que va aconseguir liderar Flash FM el passat mes de setembre. És a dir, ha estat més d'un any entre nosaltres. Ex número 1 de Flash FM.
1: Surt del calibre.
0: I és aquesta de BL i Quevedo, que es diu...

0: diu adeu després de 58 setmanes i a priori ja mai més tornarà a sonar dins del calibre 45, que queda lleig, però escolta, les coses com són, unes que entren i les altres que surten. Això va... La vida va d'això, eh? Tampoc estic parlant aquí de la llista de Project Paepa. La vida va d'això. En fi, hem de sentir més Remembers, hem de pescar el nostre megacrack i, òbviament, la llista que culminarà amb el número 1 de Flash FM.
1: Calibre 45. La llista més punteria.
0: I ho havíem deixat pel calaix número 29 amb un tema que en baixa 3. Omar Courts, Ñengo Flow amb el Forever Tugantel.
1: 29.

0: projecte de John Summit, que sembla que no ha acabat de convèncer la nostra audiència, malgrat ser cantat pel Felcho. Chica 305, en baixa 3 aquesta setmana, una proposta que fa 15 setmanes que ens acompanya el Calibre 45.
1: 26.
0: En canvi, 3 que cau John Summit, 3 que puja Quevedo, amb una de les tantes que tens al nostre Calibre 45. Aquesta fa 4 setmanes que ens acompanya, es diu El Baifo.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.

0: Ets autèntic, amb personalitat,
1: original,
0: inimitable.
1: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
0: de dir el que dius.
1: Tens criteri i passes d'imitacions.
0: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
1: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.
3: La llista definitiva, el calibre 45. 25.

0: Una cançó que no es mou ni puja ni baixa respecte al calaix que tenia la setmana passada, que és el mateix, el calaix número 25. Calgo tu, després de 22 setmanes en llista, aquí continua donant molta i molta guerra dins el nostre xat. Recordem que encara ens queda per sentir una altra de Shakira, que és l'himne del Mundial, el Dai Dai, que de fet és una de les candidates a endur-se el número 1 d'aquesta setmana. Fa setmanes que està allà dins el nostre top 5, que no s'acaba de cantar aquest Dai Dai. De moment encara no ha estat mai número 1, tampoc ho ha estat aquest Algo Tu de Shakira amb Bele, que tot just ara deixem enrere. Arriben dels moments sempre nostàlgics del Calibre 45, moment de recordar què liderava Flash FM tal setmana com aquesta, o més concretament, tal dia com avui. Es veu que el calendari del 2015 és igual que el del 2026. És a dir, tu agafes el calendari del 2015 i et serveix. És a dir, tal dia com avui, 22 d'agost del 2015, també era dissabte, era un dia de Calibre 45 i algú va agafar aquest micròfon i va dir: senyores i senyors, el número 1 d'aquesta setmana és...
1: El Calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Axwell Ingrosso amb el Sunny Shining.

0: Sembla que fos ahir, però no, han passat 11 anys, 11 anys, i a més, avui concretament, 22 d'agost, fa 11 anys que aquesta cançó es va alçar amb el número de Flash FM. Com han canviat les coses des d'aleshores? Com ha canviat Axwell Ingrosso, que s'han tornat a juntar amb la Swedish House Mafia quan semblava impossible? I la llista, avui en dia, sona un pèl diferent de com ho feia aleshores.
1: 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.
0: Seguim per on ho havíem deixat amb un tema que en baixa una aquesta setmana.
1: 24.
0: Juan Magaño Barbontes amb Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: entrar dins el nostre Hall of Fame. A més, va ser número 1 de Flash FM durant 3 setmanes consecutives al mes de març. La Villa, això sí, ara ja li toca estar de baixada amb Ryan Castro i Capo, després de 31 setmanes en llista.
1: 22.
0: I compte per aquí, perquè ens trobem amb una de les importants, de les imprescindibles, almenys, d'aquest mes d'agost.
1: Pujada més forta.
0: Nou amunt pel projecte de Clan, Café con Ron.

0: Cano i Justin Quiles, dos artistes que per separat saben tots dos el que és liderar Flash FM i ser número 1 de la nostra emissora. Sembla ser que junts no han aconseguit els resultats que probablement esperaven. De baixada ja aquest Olvidarnos de Todo, en baixa una aquesta setmana i es col·loca ja el calaix número 20 després d'un total de 17 setmanes en llista.
1: 19.
0: De baixada també i en baixa 3, Omar Courts, amb un dels seus últims projectes. Ja no és l'últim, ja no és el més nou. Aquest es diu Coco.

0: Mateix estan sonant amb molta potència i molta contundència arreu d'Europa, un munt de clubs, i d'alguna manera és portar aquesta essència eivissenca aquí a l'antena de Flash FM, dia sí, dia també. Cada dues hores serà puntualíssima a la nostra antena perquè és el mega crack de Flash FM. Ha aparegut tard, però ja ha aparegut. 4 amunt per Another. Talk to You és el mega crack i es col·loca al calaix número 17. Tanquem hora amb Ugel.
1: 16.
0: I la que va ser el seu primer número 1 és aquest Jamaican Bam.

0: Quevedo a través del Niborratxo va ser la primera cançó del Baifo, que va ser número 1 de Flash FM per ja el mes d'abril, dues setmanes a més de forma consecutiva. I avui podrà Quevedo avui recuperar el lideratge a través d'alguna de les cançons amb les quals ja ha estat número 1, com són La Graciosa o El Golpito. En veurem, perquè només queden dues cançons més de Quevedo per sentir, i la veritat que les tenim força amunt, són aquestes. Cal veure en quin ordre estan, quina és la posició que ocupen de moment. Niborratxo aquesta setmana en baixa una i ocupa el calaix número 15. Molt bé, doncs arribem dins l'hora definitiva, dins l'hora final, al llarg d'aquests propers minuts. Ens queden 14 cançons per escoltar, entre elles el número 1 i els 7 cracks de la setmana. Ja hem destapat el mega crack, que és el Talk to You de Noder, i l'única entrada en llista, que és el Sisi d'Ozuna i d'Omar Courts. Ens falten, que això no ho hem fet, els aspirants. Hi ha una cançó candidata a entrar en llista que no ha entrat aquesta setmana. Veurem si ho podrà fer la setmana vinent.
1: Això aspira a entrar al calibre.
0: El so de Ximsa, Marco i Casango la vam sentir la setmana passada, és aquesta que es diu Falla, Falla. De moment encara no entra. Veurem què passarà la setmana vinent.

0: Simsy la setmana vinent aconsegueix entrar en llista aquesta proposta que es diu Falla Falla, amb Simsa, Marco i amb Casango, de moment candidata a entrar en llista aquest so Afro House que de mica en mica està conquerint tota l'escena electrònica a nivell europeu. Encara no forma part del nostre xat. Calma, calma, home. Només, és que només hi poden entrar 45. Us poseu com us poseu, només poden entrar 45. Ens queden 14 per endavant. La propera us sorprendrà, perquè és un artista que potser molts el fèiem fora del radar del so urbà i el tio ha tornat i sembla que més fort que abans.
1: Calibre 45. La llista més punteria.
0: Henry Méndez en puja 4 amb la nova versió del Rayos de Sol.
1: 14.
0: Amb José de Rico i Juan Magal.

0: sentíem el tututur de Sideland, que també en baixava una.
1: 11.
0: I per aquí el so francès de Mavajo, que m'engega la número 11 amb Maladí.
2: Shout out to my man Mavajo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com. La que mana.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
1: 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

Omar Courts a través del seu DL Hitos amb el remix, amb la remescla. Omar Courts, que últimament el trobem fins i tot dins la sopa, com li va costar arrencar després d'aquell Què vas a fer hoy. De mica en mica s'ha fet un forat imprescindible dins la nostra antena amb més d'una, de dos i de tres cançons. Recordem que avui entra en llista a través del seu Sisi amb Ozuna. És la novetat de la setmana, la novetat de la nostra llista. Molt bé, amics, estem ja dins el nostre top 10. Jay Weller, que marca la línia del top 10. Abans d'arribar a la número 9, us recordo que aquesta mateixa nit de dissabte, si no teniu plans, us proposem un planazo, en aquest cas, fins a Cadaqués, amb l'Héctor Ortega, amb en Miquel González, de la plaça del Passeig de Cadaqués. Allà hi seran, amb el so i ritme Flash FM, moltíssimes samarretes i un bon festival d'aquests que un sap a l'hora que comencen, però no sap a l'hora que acaben. No. Una molt mantega a l'Esparru com Gracie i Steve Aoki a través d'aquesta que fa 12 setmanes que ens acompanyes. Es diu Ja pa què.

mà dins el nostre top 10 a través d'aquesta cançó que es diu La Semana. Fa 8 setmanes que ens acompanya dins el nostre chart i de moment ja es posiciona entre les millors de les millors. És un dels 7 cracks d'aquesta setmana. Per aquí de baixada, ASR, UV, FV i Kremli a través del seu Muchacha. 20a setmana en llista.

0: sembla que una setmana més no es pot fer amb el número 1 de Flash FM, Dai Dai, amb Shakira i Burna Boy. De fet, estan de caiguda. Baixen una i si no han aconseguit ja fer-se amb el número 1 de Flash FM, no sé què li auguro, un mal futur a Dai Dai. Almenys aquí, a Flash FM, no es podrà endur la medalla d'or.
1: 4.
0: Tampoc es pot fer amb el número 1 aquesta setmana, aquesta de Quevedo. Al Golpito en baixa una, però encara queda una més per sonar de Quevedo. Mami.

0: amb el seu Moving to the Sun. Es queda la número 2 i pengem la medalla de plata. En baixa dues. Abans de la pausa per la publicitat sentíem un anamàs de Mike Towers, que en puja dues, però no és suficient per fer-se amb el número 1. Per tant, li pengem la medalla de bronze. Només falta una cançó per sentir, una cançó per escoltar. Els habituals del Calibre 45, els que esteu allà mirant la llista, si puja, si baixa, probablement ja heu detectat quina és. Els que no, probablement no ho sapigueu. És un artista que ha sonat diverses vegades al llarg del programa d'avui, perquè té unes quantes cançons dins el nostre calibre. De fet, l'última l'hem sentit fa ben poc, el calaix número 4, El Golpito. Sí, amics, Quevedo torna a liderar Flash FM. I no ho fa amb una cançó amb la qual no hagi liderat, ho fa amb el tema amb el qual havia liderat, doncs, fa un mes i poc. Torna a ser el número 1 de Flash FM, La Graciosa. I això es converteix en un fet històric, en una fita històrica. Per què? Perquè La Graciosa, els mesos de juny i de juliol, ja havia acumulat 5 setmanes consecutives liderant Flash FM. Li sumem una aquesta setmana i La Graciosa passa a convertir-se en l'única cançó de Flash FM capaç de liderar durant 6 setmanes, no consecutives, però déu-n'hi-do, 6 setmanes liderant Flash FM. Són un bon grapat de setmanes, per tant, enhorabona a Quevedo, que es penja una vegada més la medalla d'or, a part de La Graciosa. De fet, fa res, abans el Moving to the Sun havia estat número 1 durant 2 setmanes amb El Golpito. Per tant, Quevedo jo crec que deixa clar que és l'artista d'aquest 2026, que és l'artista d'aquest estiu. Quina és la cançó de l'estiu ja és cosa vostra. Si és La Graciosa, si és El Golpito, si és el de Lejito, si és el Muchacha, això ja ho passarem a analitzar quan acabi l'estiu. Però torna a penjar-se la medalla d'or durant 7 dies més. Torna a ser el número 1 de Flash FM, La Graciosa. 6 setmanes no consecutives. Gràcies per connectar amb nosaltres al Calibre 45. Ja sabeu que aquesta nit amb Miquel González i Héctor Ortega us esperen a Cadaqués, a la plaça del Passeig, aquesta nit de dissabte. Que vagi bé, família. I us deixo amb el número 1 de la setmana.
1: Número 1.
0: Em puja una, Quevedo amb Elvis Crespo, La Graciosa.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana.